cop little BG. Compte em fa pal aquesta body, me la porta fluixa el prota. Reso perquè no em trobin, intento que no em cobrin procurant que no s'aprovin. La tropa està distorta i una mosquita morta es fa la tonta i se la enfronta.